0: Un virus. I avui Joan Sastre serà presentat al Palmer Bàsquet.
1: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
2: Bon dia. Avui s'esperen intervals de núvols a Balears, amb probabilitat a Eivissa i Formentera, preferentment durant el matí, d'alguna precipitació feble aïllada i ocasional. També a l'illa de Mallorca hi ha baixa probabilitat durant les primeres hores del matí d'algun banc de boira. Pel que fa a les temperatures, avui sense canvis o en lleuger descens, les màximes seran de 26 graus a Palma, 25 a Eivissa i Formentera, 24 de màxima a Mahó. Les temperatures gairebé sense canvis fins al dissabte. A partir del diumenge s'espera un descens tèrmic generalitzat fruit d'un canvi de temps que s'espera arribi aquest cap de setmana a causa d'un tàlveg sobre la península, el probable aïllament d'una dana al nord peninsular i també l'entrada d'una massa d'aire fred que podrà comportar el diumenge pluges que podrien ser molt fortes i, a més, podrien registrar acumulats importants de precipitació. Pel que fa al vent, avui bufarà fluix variable amb brises costaneres febles en general. És una informació d'AEMET.
1: I també volem saber hores d'ara com es circula per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes, bon dia.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment estaven retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura de Consell, fins a l'altura de Santa Maria en sentit Palma, i també a l'altura del polígon de Son Castelló i a l'incorporació cap a la Via Cintura. I a la Via Cintura trobat les complicacions habituals a l'altura de Can Blau, fins a l'altura de la sortida cap a la carretera de Solla i a l'altura de Setoble en sentit Andratx, i a l'altura de la sortida des de la Vileta fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista d'Inca en sentit Aeroport. I per acabar també trobant retencions a l'autopista Llummejor, a l'altura de la sortida des de Serena fins a l'altura de Coll d'en Rabassa en sentit Palma. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
1: Obrim amb la crònica de successos. Ho dèiem en portada. Continua la investigació de l'incendi que ahir migdia va cremar tres caravanes situades a l'aparcament de Son Hugo. La policia considera que ha estat intencionat i diferents testimonis asseguren que varen veure una persona fugint del lloc quan se va iniciar el foc.
0: Els serveis socials de l'Ajuntament de Palma han hagut de reallotjar quatre persones afectades per l'incendi. L'Ajuntament ha donat un termini de 48 hores perquè tots els ocupants de caravanes instal·lades en aquest aparcament retirin qualsevol tipus de material inflamable de l'exterior dels vehicles. Durant les pròximes jornades, operaris de Malla duran a terme un operatiu de neteja del recinte.
1: La Policia Nacional ha detingut un conductor a Palma acusat d'agredir amb un martell un altre conductor durant una discussió de trànsit.
0: Els fets van tenir lloc el passat dia 1 d'octubre a la barriada de Bons Aires. Segons el relat del denunciant, tots dos van mantenir una discussió que va anar pujant de to fins al punt que l'altre conductor el va colpejar amb un martell i a una espatlla i una cama on li han hagut de posar punts de sutura.
1: I una notícia de darrera hora, un accident de trànsit deixa dues persones ferides en estat greu.
0: Ha estat a les 4 de la matinada. El motiu del sinistre ha estat que el vehicle anava a gran velocitat i no hi ha cap altre cotxe més implicat. Els ferits són un home traslladat a Son Espases i una dona que ha ingressat a Son Llàtzer.
1: L'ONG Alarm Phone alerta de la desaparició d'una pastera que va sortir d'Algèria diumenge passat amb rumb a les Balears amb 29 persones a bord. Aina Escandell, bon dia.
4: Bon dia. Asseguren que no s'ha tornat a tenir notícies. Aquesta embarcació, expliquen, es suma una segona que va partir dia 4 d'octubre de la localitat algeriana de Ceralda, també rumb a les illes i que continua desapareguda.
1: Ahir van ser interceptades dues pasteres a les costes de les Balears amb 31 persones a bord. La presidenta Marga Provenç ha lamentava ahir en un missatge a la xarxa Social X que el nombre de persones arribades enguany en pasteres hi ha crescut un 9% en comparació amb el mateix període de l'any passat. Una crisi migratòria sense precedents, assegura, mentre el govern continua esperant alguna resposta per part del govern d'Espanya, diu. Però ens reclama més contundència contra les màfies, l'activació permanent de Frontex, la ruta amb les illes i aplicar el reglament de retorns d'Europa. Un missatge escrit precisament des de Brussel·les, on la presidenta ha tingut agenda oficial.
0: Però ens ha reunit amb la vicepresidenta primera de la Comissió Europea, Teresa Rivera. La presidenta li ha exigit la flexibilització de la regla europea de mínimis per compensar els sobrecostos derivats de la insularitat i permetre que puguin competir en igualtat de condicions amb les del continent. A més, s'ha pronunciat sobre els dubtes d'un comissari europeu sobre la legalitat de que s'exigeixi més de 5 anys d'empadronament a un municipi per optar a un pis de protecció pública.
5: En el cas de l'ampliació a 10, 15 o de 8 anys que ens demanen els ajuntaments, el que s'ha de dir primer és que també està perfectament recollit, perquè no xerram de nacionalitat, que és el que aquí on posa l'accent de la Unió Europea, sinó que xerram de residència legal a les Illes Balears.
1: I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat a la comissària europea d'Igualtat, Preparació i Gestió de Crisis, Hadja Lahbib, una base aèria a Mallorca per reforçar la lluita contra els incendis forestals de la Mediterrània Occidental. Una proposta que ja va ser avançada pel president del govern central, Pedro Sánchez, el passat mes de juliol durant la seva visita a Mallorca.
4: El ministre ha destacat l'experiència operativa d'Espanya i la seva posició geogràfica especialment favorable per donar suport a les operacions a la Mediterrània Occidental i a l'Espanya. Espai Atlàntic.
1: L'IPC supera el 5% interanual a les Illes. L'índex de preus al consum es va incrementar el mes de setembre un 0,7% en relació al mes d'agost i ja és un 5,1% superior al setembre de l'any passat.
0: Segons les dades oferides per l'Institut Nacional d'Estadística, els preus encadenen 5 mesos consecutius de pujades de l'arxipèlag. Per sectors, el que més puja és el transport, un 7,7%. Restaurants i serveis d'allotjament ho fan en un 6,8%. Habitatge, aigua, electricitat i combustible s'incrementen un 6,2% i la roba i el calçat finalment ho fan en un 5,9%. Al carrer, els consumidors es queixen que els preus no deixen de pujar i molts han hagut de canviar hàbits i començar a retallar les despeses que fan.
6: Mucho, sobre todo en la comida. La comida ha subido muchísimo. Hasta la limpieza se nota.
7: Si quiere comer sano, pues ya cuesta mínimo el doble. Y después la gasolina, pues es otro punto aparte.
8: Ayer puse gasolina a 2,019. Ahora estaba mirando aquí 2,05.
9: Hace lo que se puede.
1: A tot això, el govern considera insuficient el darrer decret aprovat per l'executiu central per pal·liar les conseqüències econòmiques ocasionades per la inflació. Diuen que és essencialment només una pròrroga de les mesures aprovades el passat mes de març i que no incorpora cap de les reclamacions que es van fer des de les Balears.
4: El conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Costa, ha iniciat una nova ronda de contactes amb principals agents econòmics i sectors de les illes afectats per l'encariment dels preus, sobretot del combustible.
10: Nosaltres demanàvem, per exemple, l'eliminació de l'impost en els béns de primera necessitat, i això no s'ha produït. Demanàvem també altres mesures de suspensió o reducció d'IVA en el 10%, en productes energètics, etc. I només s'han produït parcialment.
4: Quant a les ajudes complementàries aprovades pel govern balear el passat mes d'abril, Costa ha explicat que bona part de les ajudes directes ja s'han pagat íntegrament. Altres per al sector primari s'estan redactant perquè han hagut d'adaptar-se a la normativa europea.
1: Canviant de tema, mai a les Balears hi havia hagut menys joves emancipats. Només un 8% dels que tenen entre 16 i 29 anys viu pel seu compte. És la taxa més baixa de tot l'Estat. Segons les dades de l'Observatori d'Emancipació que elabora el Consell de la Joventut relatives l'any 2025, per comprar un habitatge a les Illes, un jove ha de destinar 26 anys de sou íntegre i per llogar en solitari el 125% del que cobra.
0: Si ens fixem al lloguer per habitacions, la situació no és millor. Els joves de les Balears destinen un 40% del seu salari, un salari que de mitjana és de 1.225 euros mensuals. Això és més del que recomana la Unió Europea per llogar un habitatge sencer. El Consell de la Joventut de les Balears demana limitar els preus del lloguer i restringir la compra als no residents. El president del Consell de la Joventut, es Pau Emili Muñoz.
11: Les mesures que s'han fet no han ajudat a comprar cases a qualcú que no se'ls hagués pogut comprar abans de fer les mesures. Per tant, no han estat prou efectives. Si mos dedicam a posar tirites, la cosa va empitjorant.
0: I els elevats preus de l'habitatge situen en un 15,5% la població jove illenca en risc de pobresa.
1: I les Illes Balears són una de les comunitats amb més activitat econòmica, però aquesta realitat no sempre es tradueix en una millora de les condicions de vida de tota la població. L'encariment de l'habitatge, les dificultats per arribar a final de mes i les desigualtats socials continuen sent alguns dels grans reptes de les illes.
4: Demà divendres es presentarà el nou informe sobre l'estat de la pobresa, una radiografia que permetrà conèixer millor quina és la situació situació de les persones en risc de pobresa i exclusió social a les Balears. En declaracions al programa Punt de Fuga d'aquesta casa, el president de la Xarxa per la Inclusió Social de les Illes Balears, Xavier Torrents, ha explicat que el nombre de persones en aquesta situació podria superar les 190.000. Pel que fa a la renda mitjana, Torrents ha explicat que és de 16.700 euros per sota del salari mínim interprofessional.
9: Escoltava una persona que deia que els convenis del sector hostaleria, comerç, no són uns mals convenis, però si no se pot fer feina tot l'any, i a més, que l'altre factor clau, el cost de la vida a les illes, fa que aquests sous no bastin. Evidentment, ho tenim cada vegada més complicat en aquest sentit.
12: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: Les Balears es preparen per l'arribada d'una dana aquest cap de setmana, un canvi de temps que durà pluges intenses i una baixada de les temperatures per mort de l'arribada d'aire fred.
4: Les precipitacions podrien ser intenses i persistents a l'arxipèlag, especialment durant la segona meitat de dissabte i diumenge. Un episodi que podria deixar acumulacions importants de pluja, tot i que encara hi ha incertesa sobre les zones més afectades i la quantitat de precipitació. Es recomana seguir les actualitzacions de les previsions meteorològiques durant els pròxims dies.
1: I quan són les 7:57, és moment de donar pas a la informació esportiva.
0: El Mallorca ja ha començat a preparar la visita a l'Eibar de dissabte amb Sumajoro entrenant-se al marge per molèsties musculars del defensa francès que venia sent titular els darrers partits. Ja no va disputar cap minut contra les Palmas diumenge passat a Somos. Pablo Torre tampoc es va entrenar ahir perquè està passant per un virus. Els vermells afronten una sortida complicada contra l'Eibar, el segon classificat de la segona divisió, empatat a punts amb l'Almeria. Maria. Tots dos tenen 21 punts a 4 del Mallorca. En bàsquet, a la primera FEP, el Palmer avui presentarà oficialment Joan Sastre i sobre el jugador mallorquí en va parlar ahir el seu entrenador Íñigo Núñez. Diu que és una sort poder comptar amb ell aquesta temporada, no només pel que aportarà esportivament, sinó també a nivell personal. Ha destacat la humilitat del mallorquí que du 10 anys a l'elit del bàsquet. Això sí, encara necessita temps d'entrenament abans de jugar.
13: No va estar, requiere un proceso de adaptación. Él ha estado entrenando todo el verano, pero sus últimas semanas han sido un poquito convulsas a nivel de traslados y de cuestiones familiares para poder ya asentarse aquí en la isla, y va a requerir de unas semanas de trabajo paulatino y de ir metiéndose poco a poco y gradualmente en la dinámica del equipo para poder estar bien.
1: Moment ara de repassar les portades de la premsa. El Diari de Mallorca duu en portada que Balears té el doble de joves en risc de pobresa que emancipats. Última hora, per la seva banda, diu que la cistella de la compra es dispara a les Balears, tots els aliments pugen. La fotografia de portada en els dos casos és per a l'incendi de caravanes de Son Hugo. El periódico Eivissa també repeteix titular: la cistella de la compra es fixi als Balears, puja el preu de tots els aliments, mentre que el Diari d'Eivissa destaca que antics residents de Casa Lola munten un altre assentament en ple bosc. Els propietaris de la finca, el Sant Jordi, ja han interposat una denúncia per usurpació dels seus terrenys davant la Guàrdia Civil, diu el rotatiu, que més assegura que els propietaris alerten del perill de risc forestal. Finalment, el Diari de Menorca diu que l'habitatge condiciona cada vegada més el destí dels universitaris. Nosaltres ho deixem aquí per ara, tornem amb més notícies quan falti un quart per les 9 a Ràdio 5.

0: península, el probable aïllament d'una dana al nord peninsular i també l'entrada d'una massa d'aire fred que podrà comportar el diumenge pluges que podrien ser molt fortes i, a més, podrien registrar acumulats importants de precipitació. Pel que fa al vent, avui bufarà fluix variable amb brises costaneres febles en general. És una informació d'AEMET.
1: També volem saber com circula hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes, bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment es troben retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura de Polígono Sant Castelló i a l'incorporació cap a la via de cintura. I a la via de cintura troben les complicacions habituals a l'altura de Can Blau, fins a l'altura de sortida cap a la carretera de Solla i a l'altura de Setoblera en sentit Andratx. I a l'altura de sortida de Sonrepinya fins a l'altura de la incorporació cap a l'autopista d'Inca en sentit aeroport. I per acabar, feia tràfic lent a la MA30 a l'altura de Rotonda del CLH fins a l'altura de Meca Palma i a la carretera de Manacol arribada a Palma. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
1: Comencem en clau de successos. Ho dèiem en portada. Continua la investigació de l'incendi que ahir migdia va cremar tres caravanes situades a l'aparcament de Son Hugo a Palma. La policia considera que ha estat intencionat i diferents testimonis asseguren que varen veure una persona fugint del lloc quan se va iniciar el foc.
3: Els serveis socials de l'Ajuntament de Palma han hagut de reallotjar quatre persones afectades per l'incendi. L'Ajuntament ha donat un termini de 48 hores perquè tots els ocupants de les caravanes instal·lades en aquest aparcament retirin qualsevol tipus de material inflamable de l'exterior dels vehicles. Durant les pròximes jornades, operaris de Maia duran a terme un operatiu de neteja del recinte.
1: La Policia Nacional ha detingut un conductor a Palma acusat d'agredir amb un martell un altre conductor durant una discussió de trànsit.
3: Els fets van tenir lloc el passat dia 1 d'octubre a la barriada de Bons Aires. Segons el relat del denunciant, tots dos van mantenir una discussió que va anar pujant de to fins al punt que l'altre conductor el va colpejar amb un martell a una espatlla i una cama on se li han hagut de posar punts de sutura.
1: I un accident de trànsit deixa dues persones ferides en estat greu a l'autopista de Llucmajor.
3: Ha estat a les 4 de la matinada. El motiu del sinistre ha estat que el vehicle anava a gran velocitat i no hi ha cap altre cotxe més implicat. Els ferits són un home traslladat a Son Espases i una dona que ha ingressat a Sant Llàtzer.
1: L'IPC supera el 5% interanual a les Illes. L'índex de preus al consum es va incrementar el mes de setembre un 0,7% en relació al mes d'agost i ja és un 5,1% superior al setembre de l'any passat. Taina Escandell, bon dia.
4: Bon dia. Segons les dades oferides per l'Institut Nacional d'Estadística, els preus encadenen 5 mesos consecutius de pujades a l'arxipèlag. Per sectors, el que més puja és el transport, un 7,7%. Restaurants i serveis d'allotjament ho fan un 6,8%. Habitatge, aigua, electricitat i combustibles s'incrementen un 6,2 i la roba i el calçat finalment ho fan un 5,9. Al carrer els consumidors es queixen que els preus no deixen de pujar i molts han hagut de canviar hàbits i començar a retear les despeses que fan.
5: Mucho, sobre todo en la comida. La comida ha subido muchísimo. Hasta la limpieza se nota.
6: Si quiere comer sano, pues ya cuesta mínimo el doble. Y después la gasolina, pues es otro punto aparte.
7: Ayer puse gasolina a 2,019. Ahora estaba mirando aquí 2,05.
8: Hace lo que se puede.
1: I el govern considera insuficient el darrer decret aprovat per l'executiu central per pal·liar les conseqüències econòmiques ocasionades per la inflació. Laura Ribal, bon dia.
9: Bon dia. El govern diu que és essencialment només una pròrroga de les mesures aprovades el passat mes de març i que no incorpora cap de les reclamacions que s'han fet des de les Balears. El conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Costa, ha iniciat una nova ronda de contactes amb els principals agents econòmics i socials de les Balears afectats per l'encariment dels preus, sobretot pel combustible.
10: Nosaltres demanàvem, per exemple, l'eliminació de l'impost en els béns de primera necessitat, i això no s'ha produït. Demanàvem també altres mesures de suspensió o reducció d'IVA en el 10%, en productes energètics, etc. I només s'han produït parcialment.
9: Pel que fa a les ajudes complementàries aprovades pel govern balear el passat mes d'abril, Costa ha explicat que bona part de les ajudes directes ja s'han pagat íntegrament. Altres per al sector primari s'estan retardant perquè han hagut d'adaptar-se a la normativa europea.
1: I mai a les Balears hi havia hagut menys joves emancipats. Només un 8% dels que tenen entre 16 i 29 anys viu pel seu compte. És la taxa més baixa de tot l'Estat, segons les dades de l'Observatori d'Emancipació que elabora el Consell de la Joventut relatives a l'any 2025 per comprar un habitatge a les Illes, un jove jove ha de destinar 26 anys de sou íntegre i per llogar en solitari el 125% del que cobra. Enrique Mas, bon dia.
8: Bon dia. Si enfixem al lloguer per habitacions, la situació no és millor. Els joves de les Balears destinen un 40% del seu salari, més del que recomana la Unió Europea per llogar un habitatge sencer, un salari que de mitjana és de 1.225 euros mensual. El Consell de la Joventut de les Balears demana limitar els preus del lloguer i restringir la compra als nous residents. El president del Consell és Pau Emili Muñoz.
11: Les mesures que s'han fet no han ajudat a comprar cases a qualcú que no se'ls hagués pogut comprar abans de les mesures. Per tant, no han estat prou efectives. Si mos dediquem a posar tirites, la cosa va empitjorant.
8: I els elevats preus de l'habitatge situen en un 15,5% la població jovellenca en risc de pobresa.
1: A tot això, el nombre de persones en situació de pobresa podria superar les 190.000, així ho assegura la xarxa per a la inclusió social de les Illes Balears.
3: L'entitat presenta demà el darrer informe sobre l'estat de la pobresa. En declaracions al programa Punt de Fuga d'aquesta casa, el seu president, Xavier Torrents, ha explicat que les Illes Balears és una de les comunitats amb més activitat econòmica, però aquesta realitat no sempre es tradueix en una millora de les condicions de vida de tota la població.
12: Escoltava una persona que deia que els convenis del sector hostaleria, comerç, no són uns mals convenis, però si no se pot fer feina tot l'any, i a més que l'altre factor clau, el cost de la vida a les illes, fa que aquests sous no bastin. Evidentment ho tenim cada vegada més complicat en aquest sentit.
1: I els hotels de Palma, tot això, tanquen l'estiu amb una ocupació mitjana del 89%. És una xifra molt similar a la de l'any passat, quan es va assolir el 90%.
4: L'Associació Hotelera de Palma destaca que, a banda de l'ocupació, s'ha reduït el nombre de dies de les estades dels turistes, però la despesa que fan ha pujat. En aquest sentit, destaquen que el preu de l'habitació ha augmentat un 8,9%, però això no implica, subratllen, que els beneficis s'hagin incrementat. Francisco Serrano és el president de l'associació.
13: El dato del aumento del precio no conlleva que sea un aumento del beneficio. Tenemos un convenio que es el mejor convenio de España y bien merecido también, que también incrementa los costes de las personas, del personal. Luego, por otro lado, el coste energético también ha sido un incremento.
1: Francina Armengol presentarà avui la candidatura com a cap de llista del PSI per a les properes eleccions generals. La presidenta del Congrés haurà de confirmar si el diputat Marc Pons serà el seu número 2. Aquesta és el manco, l'aposta del PSOE de Menorca.
9: Els socialistes menorquins defensen la candidatura de Pons donada la seva experiència política i Marc Pons adverteix que el context actual està marcat per les dinàmiques globals d'una extrema dreta envalentonada. Diu, la incidència de grans fons d'inversió que estan condicionant la qualitat de vida dels ciutadans i també de l'ús pervers que fan alguns partits a les xarxes socials.
14: En aquestes eleccions decidirem si volem un model de societat on la convivència i la tolerància prevalguin per damunt del menyspreu cap en aquell que pensa de manera diferent o inclús que està disposat a castigar l'immigrant. En aquestes eleccions decidirem també si volem fer una defensa forta dels serveis públics que garanteixen igualtat d'oportunitats per tota la gent.
9: Una candidatura que quedarà aprovada i ratificada definitivament el proper dissabte al Comitè Federal del Partit Socialista.
1: I quan falta un dia perquè acabi el termini per registrar coalicions, encara no està clar si hi haurà o no Front Ampli a les Balears ni qui l'integrarà.
8: Podem i ara més es disputen encapçalar la llista a les Illes. Demà divendres és la data màxima i les postures encara estan un poc allunyades. Escoltem el diputat d'Esquerra Unida Menorca, José María García, i el coordinador de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía.
15: Persona que la encabece represente a todo el grupo, a todo el Frente Amplio, y que Podemos y tiene que integrar en el Frente Amplio. Incluso yo me atrevería a decir que desde mi punto de vista, la persona que salga elegida también debería integrarse en el Frente Amplio.
16: Nosotros volemos que hi sigui tothom, entenent que és la nostra responsabilitat encapçalar aquesta proposta, la nostra responsabilitat encapçalar-la políticament, i per això nosaltres mos autoexigim a nosaltres mateixos ser capaços d'arribar a un acord amb tothom.
1: I quan són les 8:56 minuts. És moment de donar pas a la informació esportiva.
3: El Mallorca ja ha començat a preparar la visita a Eibar de dissabte amb Sumajoro entrenant-se al marge per molèsties musculars. El defensa francès, que venia sent titular els darrers partits, ja no va disputar cap minut contra les Palmes diumenge passat a Somos. Pablo Torre tampoc es va entrenar ahir per un procés víric, ha explicat el club. Els vermells afronten una sortida complicada contra l'Eibar, el segon classificat de la segona divisió, empatat a punts amb l'Almeria. Tots dos tenen 21 punts a 4 del Mallorca. En bàsquet, de la primera FEB, el Palmer avui presentarà oficialment Joan Sastre. Sobre el jugador mallorquí en va parlar ahir el seu entrenador, Íñigo Núñez. Diu que és una sort poder comptar amb ell aquesta temporada, no només pel que portarà esportivament, sinó també a nivell personal. Ha destacat la humilitat del mallorquí, que du 10 anys a l'elite del bàsquet. Això sí, encara necessita temps d'entrenaments abans de poder jugar.
17: No va estar. Requiere un proceso de adaptación. Él ha estado entrenando todo el verano, pero sus últimas semanas han sido un poquito convulsas a nivel de traslados y de cuestiones familiares para poder ya asentarse aquí en la isla. Y va a requerir de unas semanas de trabajo paulatino y de ir metiéndose poco a poco y gradualmente en la dinámica del equipo para poder estar bien.
1: I avui a la cultura parlam d'Antònia Font.
4: I torna a ocupar un lloc destacat en la història de la música en català. El seu àlbum Alegria, publicat l'any 2002, encapçala la llista dels 400 millors discos en català del segle XXI, feta per la revista Enderrock, una selecció que repassa els treballs més destacats publicats entre 2001 i 2025. La classificació s'ha fet a partir de les votacions de 50 periodistes i especialistes musicals de diferents generacions. Després d'Alegria, el segon un lloc és per 10 milles per veure una bona armadura de Manel, mentre que Agost dels Pets ocupa la tercera posició. Ara bé, el reconeixement d'Antònia Font no se limita al primer lloc. La formació mallorquina compta amb 5 discos entre els 400 seleccionats.
18: Ràdio 5, Tot Notícies, Illes Balears.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la 1:30. La Policia Nacional continua investigant l'incendi a l'assentament irregular de caravanes a l'aparcament de les piscines municipals de Son Hugo a Palma. Un home d'uns 30 anys va ser detingut ahir i avui els tècnics municipals han retirat tots els elements inflamables presents a la zona. L'Ajuntament assegura que per ara no forçarà el desallotjament de l'assentament. Entre els residents, alguns, com l'Andrés, asseguren que van passar por i que cercaran un altre lloc on anar a viure.
2: Yo sé que me voy a ir porque la verdad no me apetece seguir viendo este tipo de cosas. Esto va de mal en peor. No hay ningún tipo de control tampoco aquí.
1: Avui és dijous, 15 d'octubre. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Aina Escandell. Armengol confia que es confirmi la unitat de l'esquerra al Senat.
3: Les negociacions, a més, haurien d'arribar a bon port les pròximes hores perquè demà finalitza el termini per registrar coalicions de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. La secretària general del PSIP considera que una majoria progressista a la cambra altra seria molt útil per frenar l'extrema dreta. És Francina Armengol.
4: Que no quedarà per nosaltres, que puguem fer candidatures conjuntes a les quatre illes, no quedarà per nosaltres. Estem full time fent feina amb aquesta direcció.
1: El Congrés, en canvi, es manté la incògnita sobre si hi haurà front ampli.
3: Continuen les negociacions entre Podem i ara mateix. El principal escull és que la formació morada exigeix que en cas d'aconseguir un escó, el seu candidat l'ocupi durant 2 anys. Més per Mallorca ha convocat una assemblea aquest cap vespre per sotmetre l'acord que es pugui tancar les pròximes hores el vot de la militància.
1: I en els esports?
3: El Mallorca arribarà dissabte a Eibar amb Pablo Torre i Sau Major, on la participació dels dos jugadors estava en dubte després de la participació al marge ahir del francès i l'absència de Torre. L'entrenador mallorquinista ha confirmat que tots dos seran a Ipurua. Arnau Puigmal, en canvi, té unes petites molèsties i està pendent de més proves. Del rival, el tècnic Luis García destaca la dificultat del camp d'Ipurua.
5: Está claro que vamos a enfrentar un muy buen equipo en un contexto un tanto especial, donde ellos se encuentran muy cómodos. Y que encima pues es un equipo que está en una posición privilegiada porque se lo han ganado y porque han hecho resultados para poder estar ahí.
1: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
6: Bon dia. Avui predominen els intervals de núvols a Balears, amb cel més cobert a les Pitiuses i probabilitat d'alguna precipitació feble i ocasional, preferentment a les illes d'Eivissa i Formentera. Pel que fa a les temperatures, avui sense canvis o en lleuger descens les màximes, s'esperen de 26 graus a Palma i Formentera, 25 de màxima a Eivissa, a 24 a Mahó. Demà continuen els intervals de núvols amb probabilitat d'alguna precipitació feble i ocasional preferentment a l'illa de Menorca i també a primeres hores del matí possibilitat d'algun banc de boira. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes gairebé sense canvis, les mínimes seran de 20 graus a Formentera, 16 de mínima a Palma, Mahó i Eivissa. La situació meteorològica s'espera que comenci a canviar a partir del dissabte a la tarda i especialment cap al diumenge amb la influència d'una dana sobre el nord-est peninsular que podrà comportar pluges localment molt fortes i amb acumulats importants, a més d'un descens notable de les temperatures i amb inestabilitat que es podria estendre durant el dilluns i la pròxima setmana. És una informació d'AEMET.
1: Nosaltres ho deixem aquí per ara. Tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació local. Us deixem ara en Punt de Fuga.
7: Punt de Fuga. Les illes des d'una altra perspectiva.
3: Bon dia a tots, com esteu? Són la 1:33. Començam el magazín Punt de Fuga, avui 15 d'octubre, pendents del temps, perquè sembla que s'aproxima una dana aquest cap de setmana, però amb la mirada posada avui en el bé comú. Parlarem, com cada dijous també, de cultura. Avui ens endinsarem dins l'Expo de Sonrisa Mèdica i, per acabar, com no pot ser d'altra manera, parlarem de música. Començam.
7: A Punt de Fuga, volem saber.
3: Avui volen parlar de benestar social, de responsabilitat col·lectiva i de la necessitat de trobar un equilibri entre els interessos individuals i les necessitats de la comunitat. Perquè una societat no es mesura únicament per la seva riquesa, sinó també per la manera com tracta les persones que en formen part. Per parlar-ne de tot això tenim amb nosaltres el professor de filosofia a la Universitat de les Illes Balears, Francesc Casadesús. Bon dia.
8: Hola, bon dia, Aina.
3: Com estàs?
8: Estic molt bé.
3: Això m'agrada.
8: Encantat d'estar aquí amb tu.
3: Com sempre. A mi m'agradaria començar, Casadesús, parlant una mica, començant parlant de l'habitatge. Vivim en un context on l'habitatge s'ha convertit en molts casos en un bé d'inversió i una font de rendibilitat. Què passa, senyor professor, quan el dret a tenir un llar entra en conflicte amb l'interès de guanyar dos bés?
8: De guanyar dos bés, sí. És una pregunta molt, molt oportuna perquè realment és una qüestió que cada cop és més apremiant i angoixant per moltíssimes famílies, no? I jo, mira, te diré que ja us he dit la paraula habitatge, no? Que també és vivenda, i vivenda etimològicament ve de viure. És a dir, com si fos pràcticament impensable ja des de l'antiguitat que una persona que no té vivenda pot tenir una vida digna. Ni tan sols que s'aproximi, no? I això és evident que s'està generant un gran malestar social, en primer lloc per les persones que ho pateixen, però també en tota aquella gent que tingui una certa sensibilitat per donar-se en compte que això està afectant-nos cada cop més, tant a persones majors com a joves. Però sobretot en la qüestió dels joves són també una qüestió d'expectatives. Què passarà? Com aconseguiré viure? Això és una cosa que aquí en aquesta comunitat en concret és quasi angoixant, no? I clar, dintre el més context més ampli que tu em formules, la pregunta, que és molt filosòfica, per cert,
3: sí,
8: la qüestió és que des de sempre, i almenys sempre des de la filosofia ha estat així, i també des de la religió, la religió cristiana està insistint molt, com acaba de recordar insistentment l'actual papa Leo XIV, és que la comunitat està sempre per sobre els interessos particulars, siguin quins siguin aquests interessos particulars, perquè si no, és que no hi ha societat. I aleshores, a partir d'aquí, se generen conceptes del tipus comprensió, solidaritat, etc. Què comença a passar? Que el clima que s'està generant és d'una angoixa tan gran que comencen a veure que comença a haver manifestacions importants al carrer. És a dir, no només aquí, El que està succeint a França, al meu parer, és una de les queixes més importants que també estan fent en aquest moment a França, és l'augment del cost de la vida, la impossibilitat també de trobar vivendes al centre o a les poblacions més importants de França, etc. Jo crec que estem en un moment en el que estan començant a ser molt conscients, almenys conscients, de que això és un gran problema.
3: De fet, volia demanar-li també, precisament, quina relació hi ha entre benestar social i convivència cívica, perquè me deman, és més difícil mantenir una bona convivència quan augmenta la precarietat, la inseguretat econòmica i la sensació que les oportunitats no són iguals per a tothom?
8: Jo, molt bé, molt oportuna també aquesta qüestió. Jo és que equipararia benestar social i bé comú. És que va junt. La paraula benestar és una paraula que a mi m'agrada molt. I te diré per què. Perquè parlem moltes vegades de felicitat. I jo crec, sempre ho he dit, i si un dia em poden xerrar d'això, ho faríem, abús de la paraula felicitat, no? M'agradaria explicar en el seu moment per què considero que és un abús. I, en canvi, jo m'hi trobo molt còmode en la paraula benestar. Sembla que és molt maca, aquesta paraula, no?
3: Molt guapa.
8: Està bé, no? Està bé, benestar. I això què significa? Necessàriament que tens les condicions socials, econòmiques, fins i tot polítiques, d'una manera que te trobes a gust i te trobes bé. Contestant de nou a la teva pregunta, en la situació en la que vivim, és impossible el benestar social, alerta, no particular, benestar social, si una part important de la població no està en aquesta situació.
3: I jo volia demanar-li com poden trobar un equilibri entre aquests drets, el dret de la propietat, la llibertat de mercat, la llibertat individual i la necessitat de protegir l'interès general.
8: Clar, aquí és la gran qüestió, no? I jo podria dir, moltíssima gent dirà, i deixarà de dir, no? Però el plantejament bàsic jo crec que seria I estic pensant molt, per exemple, i permeten que t'ho digui, no? Jo la primera reforma que conec a Occident, que intenta reequilibrar, per així dir, la societat a partir de reequilibrar la riquesa, perquè això és molt important, reequilibrar-la, és solo el segle VI abans de Crist, Atenes entra en una crisi molt gran i li demanen, justament a Soló, que és el gran savi, és un dels 7 savis, a veure si pot donar-los una mena de legislació, una constitució nova que equilibri precisament, en certa manera, una gran desproporció que hi ha entre una població i una altra, és a dir, la molt enriquida
3: i la molt pobra.
8: Però això demostra que això ha passat sempre. Què està passant? Que això sembla, a mi, al meu parer, històricament, que s'està portant al límit. Cada cop tenim una població més rica, molt minoritària, diuen els economistes, que l'1% d'aquests plutòcrates, a mi m'agrada molt la paraula la plutocràcia, que és el que impera en aquest moment, tenen el 70% de la riquesa mundial. L'1%, és a dir, que tota la resta se reparteix el 30 que queda i m'agradaria veure com se reparteix aquest 30, no? Uh-huh. De tal manera que tenim un desequilibri tan gran que necessàriament s'ha d'intervenir. I aquí és quan venen els problemes, perquè també està passant, com saps, a la intel·ligència artificial, és a dir, la lluita que hi ha gran per si hi ha d'haver intervencions o no ha d'haver intervencions. I sabem perfectament qui volen intervencions i qui són els que no. Curiosament coincideixen. Els que tenen grans interessos econòmics no volen intervencions. El mantra moltes vegades és que el mercat s'autoregularà, és una de les grans fal·làcies que sempre prové de la mateixa línia, que el mercat s'autoregula, i les exigències ja, jo crec que s'està veient al carrer, de que se fiqui mà en regulació.
3: Ara s'acosten eleccions anticipades, senyor Casadesús. Quan les persones senten que el sistema no els ofereix oportunitats o que sempre hi ha algú que surt beneficiat a costa dels altres, vostè parlava ara precisament d'això, com pot afectar això a la confiança a les institucions i a la resta de la ciutadania?
8: Novament, una qüestió vaina. T'agraeixo molt aquestes qüestions que planteja. Jo t'he dit que la primera paraula que em surt, però crec que és tòpica, eh? No crec que els oients se sorprenguin gens, de que diré que el que sol generar és desafecció. Desafecció perquè el que esperam de l'estat de benestar, precisament, una expressió que se crea sobretot aquí a Europa a partir de la socialdemocràcia, els 60, sortits de la guerra, dramàtiques guerres, no? per començar la nostra civil, però sobretot la mundial, etcètera, és a dir, tornar a trobar l'estabilitat i començar a xerrar l'estat de benestar, amb l'obligació que té l'estat de protegir-lo, aquest estat de benestar. Com això no està passant, què passa? Que els que estan al sota de la piràmide social i pateixen totes les discriminacions que puguin patir, el que senten és desafecció. I aquesta desafecció, aquest desencantament, els adu a vegades a adoptar actituds radicals. Per una banda, o menfotistes, absolutament menfotistes, o desinterès total pel que succeeix, etc. Però continuar això acaba perjudicant el conjunt de la societat. Perquè això, per exemple, a vegades jo ho veig passejant pel carrer, algú que va d'una manera un poc camina violentament, està enfadat, no està content...
3: Aquesta crispació, no?
8: Que te llença una llauna enmig del carrer, saps? I captes immediatament que hi ha persones que estan en un nivell de desesperació molt alt.
3: Molt gran.
8: Perquè encara que pugui semblar una anècdota aquesta, jo li dono molta importància, però no només a les persones desesperades, sinó en el conjunt, el respecte per la social comença sent respectuosos amb el nostre entorn. Per exemple, els papers a la paperera, no al carrer.
3: Totalment. Dir,
8: el menyspreu ja comença amb
3: petits actes.
8: Sí, i això és molt important. Això és el que s'anomenava a la meva època, és una paraula que ja...
3: Civisme.
8: Però encara hi havia una altra que inclús hi havia, i els oients que siguin de la meva generació, i sobretot anterior a la meva encara, recordaran, que és la paraula urbanitat.
3: La urbanitat,
8: que és literalment ensenyar-te a viure a una urbs, és a dir, a una ciutat.
3: I ja per acabar, senyor Casadesús, podríem parlar tota l'hora amb vostè.
8: Amb aquesta pregunta que me fa seria interminable.
3: Vinga, una molt breu. Si haguéssim de recuperar una idea per avançar cap a una societat més justa i cohesionada, quina hauria de ser?
8: Doncs hauria de començar sent sempre un poc en la línia de la darrera que t'he contestat. Començar tots, pot, dintre el petit àmbit en què ens movem, podem fer petites coses. Un conjunt de petites coses són moltíssimes coses. I comencen pel respecte, per la conversa, pel diàleg, per mirar els ulls dels altres, per no estar amb el mòbil mentre està xerrant amb un altre, per no llençar...
3: Fems en terra.
8: Fems en terra. Mm.

0: punt de directe.
1: I com cada dijous també volem parlar de cultura, que és també benestar i emoció. I d'això en sap molt l'exposició fotogràfica de l'Associació de Pallassos d'Hospital Sonrisa Mèdica. Després d'omplir el llum de llum al Centre de Salut de Ciutadella i de l'Hospital Mateu Urfil, es preveu que aquesta mostra viatgi pròximament a la residència de gent gran de l'Ajuntament de Mahó. Connectam amb la nostra companya Clara Ceballos de Ràdio Televisió Espanyola a Menorca. Bon dia, Clara.
2: Bon dia, som aquí al Mateu Urfila, ens acompanyen dos pallassos, són en Suli i la doctora Vitamina. Ens explicaran ara un poc qui són, com són i quina feina feu aquí a l'hospital. Comencem amb la doctora Vitamina.
3: Bon dia, com estem? Pues mira, jo som la doctora Vitamina, amb jo no prendràs cap aspirina. Tu pots dir la vitamina que vulguis i jo te diré què és el que te don. Que vols vitamina A? Pues te don amor. Vols vitamina B? B de bon rotllo. Vols vitamina C? Pues C de fer cac... Bueno, ai, perdó. Bueno, és que a vegades necessitem fer un poc de... No?
2: I en Suli, per què Suli? I què fas aquí a l'hospital?
4: Hola, què tal? Encara no ho sé. Quan ho sàpiga ho diré, vale? Encara no me queda massa clar. Jo estic aquí, dormo aquí per Sant Nit, jo quan me despert faig unes voltes i saluto a sa gent, cac cançons, faig trucos de màgia, màgia potàgia, i també faig qualque acrobàcia, acrobàcia de màgia. Faig un poc de tot això.
3: Bueno, ja has dit qui ets.
4: Jo sóc el Suli. Suli pels amics. Suli és com un diminutiu, un petitó de conductor insulino. Que no doctor, conductor. És un conductor insulino. Soc conductor d'helicòpters. Ambulàncies. Que costi que us ho estic fent tan sabó, que efecte especial, vale? I després, helicòpter, ambulància i Vespino.
2: Perfecte. Aquests pallassos tenen un truc per poder parlar més seriosament amb els metges i és que es lleven el nas i podem parlar amb l'Adriana, que parlàvem ara com a doctora Vitamina. Adriana, quina importància té aquests somriures que provoqueu amb els vostres pallassos?
5: Per jo, tota la importància. No, sempre dèiem el mateix, no? Que en un hospital, evidentment, saber a curar la gent, que la gent pugui estar amb més salut... I els pallassos venim per acompanyar un poquet tota la part d'humanització, no? Nosaltres no podem curar a nivell tal vegada amb una ferida, però sí que anímicament els hi podem donar el suport emocional. Bàsicament és, doncs, a vegades és entretenir-los en un moment en què, per exemple, extraccions, no?, que els treuen sang. És un moment en què amb fiets doncs, els entretens perquè no pateixin tant. A vegades, si estan a planta pediàtrica, estan avorrits, doncs els hi dones vida. Llavors, doncs, tota aquesta part és la que aportam. Com bonament podem.
2: Suli, si podem ara parlar amb Jordi, si el deixem sortir...
4: Llamando. En Jordi s'està llevant de nas. En Suli s'està llevant...
3: Suli, vaya lío.
4: Hola, ara sí, sóc en Jordi.
2: Perfecte. Jordi, què veus en la gent quan fas aquestes, no sé, bromes, gràcies... Quines reaccions provoqueu?
6: Reaccions n'hi ha de tot tipus. Hi ha des de gent que s'ha com pixa de riure, que és meravellós, però després hi ha gent que simplement notes que se relaxa, o gent que a vegades no reacciona i al cap d'una estona t'ha de donar les gràcies, no? Perquè al final estem a un lloc on la gent ve perquè té qualque malaltia i és un públic que no sempre és un públic efusiu. Però bueno, a poc anem aprenent a captar les petites reaccions i saber si està funcionant o no el que fem. No?
2: La vostra feina s'ha reflectit en una exposició que mostra les fotografies de tot el que feu aquí a l'hospital. Com us haveu vist reflectits en aquestes fotos?
5: Mira, ha estat un treball molt polit perquè el fotògraf, en Josep Albons, ha volgut reflexar la part de preparació que hi ha darrere dels pallassos i pallasses, com preparen la seva feina, perquè clar, la gent veu només la part d'actuació, la part d'alegria, però hi ha tota una preparació abans, hi ha tota una feina després de fer uns informes, que a vegades mos veuen fent informes, que feu tan serios? I no, és que quan acabam hem de passar un informe a Sonrisa Mèdica, a Mallorca, i aquesta exposició pues, reflexa tota aquesta part. I bueno, a part de que m'ho han tret, guapos, que jo dic, bueno, com pot ser? Vull dir que és una obra d'art, de debò, jo ho dic.

0: És una obra d'art i mos fa honor a la feina que fem i el que fem darrere.
1: Jordi, quina diferència hi ha entre la feina que feu aquí a l'hospital i la feina que feu a la residència de gent gran? Com us adapteu?
2: És bastant diferent. Allà, per exemple, anem sense nas, perquè vam veure que el nas era un poquet una barrera emocional amb la gent gran, i fem una feina més d'acompanyament, fem treball sensorial, emprant més la música també com a eines per ajudar a que els records se despertin, i treballem un poquet en les seves històries de vida. Tenim un poc d'un informe de cada persona que es dedicava, que li agradava, i fem com a petites improvisacions que tracten un poquet coses de la seva vida de quan eren més joves, per tal de despertar un poquet a nivell cognitiu aquestes persones, no?
1: Tant a la residència de gent gran com aquí a l'hospital és superimportant també la col·laboració que feu amb els professionals, no? I l'ajuda que els oferiu. Una de les professionals que us truca molt sovint, pel que m'han comentat, és na Nina González, que és pediatra i cardiòloga infantil a l'hospital. Com us ajuden?
3: Bueno, mos ajuden, jo específicament xerraré de la consulta de cardiologia, no? Mos ajuden sobretot en aquesta consulta, nosaltres fem ecografies del cor, és una prova que no és invasiva, vull dir, no hi ha dolor en principi, però sí que hi pot haver tensió o emocions o ansietat, no? Tant a l'infant com a la família, perquè a vegades ells ajuden molt a les famílies i a les professionals també, perquè fer una ecografia, clar, necessites que un infant estigui doncs, uns 20 minutets, més o manco, tranquil, no? I ja podeu comprendre que segons l'edat que té l'infant, doncs és més o menys fàcil, no? Ells mos ajuden a crear un ambient que es pugui facilitar el procediment assistencial. Saben, o sigui, destacar que són pallassos d'hospital, vull dir, no són simplement clowns. Ells tenen formació sanitària bàsica, no? Però saben que quan jo ausculto el cor, ells han de mantenir un petit silenci, saben respectar el que és el procediment de ecografia, bueno, com hem de posicionar el pacient i tal, vull dir, respecten molt el procés assistencial i mos ajuden, sobretot, a jo, a cardiologia, a minvar l'ansietat, entretenint el personal, vull dir personal sanitari, pacient i família, baixar sobretot aquest nerviosisme que hi pot haver quan una persona entra a l'hospital, no? Quan ve a un àmbit que és hostil, ells humanitzen, aquesta paraula, humanitzen aquest procés, per jo són una eina fonamental, els de telèfon sempre que necessit, i molt de vegades ja planificam amb quins pacients, perquè molts pacients són repetidors, no? I ja esperen venir a veure, o sigui, ja volen venir a la consulta per veure en els pallassos. Aquesta és la gran ajuda que ens poden donar.
1: Moltíssimes gràcies, doctora Vitamina, Suli, Nina, també Jordi i Adriana. Moltíssimes gràcies per explicar-nos la vostra feina i per tota la feina que feu.
4: Si vols que acabem cantant... Tito, Tito, Tito, Tito, Titorero, Tito, Tito, pum! Tito, Tito, Titorero, ja som aquí, ja hem arribat. Som els pallassos, mira'ns els nassos i vos portem...
5: Punt de fuga. Les illes des d'una altra perspectiva.
6: I com cada dijous tenim aquí amb nosaltres a Víctor Deache per parlar una mica de música. Bon dia, Víctor.
7: Molt bon dia, Aina. Què tal? Pues sí, avui farem un petit repàs per la programació musical de les Balears. Començam per Menorca.
8: Jo no sabia, jo també m'adonaries manuals de geografia sent dilluns sols un dibuix.
7: On aquest cap de setmana tenim la Fira de Formatge, que es farà a Maó de divendres a diumenge.
6: Però, Víctor, perdona, aquí no veníem a xerrar de música. Ja m'agrada molt el formatge, però què m'estàs contant, ara?
7: Vem, Aina. No passin gens de pena que no han canviat de programa. Te contava això perquè, a més de poder tastar formatges, durant aquests dies també hi haurà música en directe.
6: Ah, bueno, si és així no puc dir res. One more time.
7: I dissabte hora baixa, a l'Alló, tenim el tardeo de José A.M. en la seva festa Así Sonava.
6: I sonaran temassos com aquest que escoltam de fons i es farà un repàs de tots els himnes del dance dels anys 90, 2000 i 2010.
7: I per la nit tenim una cosa bastant diferent, no?
6: Així és, a la sala multifuncional del Mercadal hi haurà una cita amb el Symphonic Metal, una proposta pels amants del metal i dels sons orquestrals.
7: Així que ja ho sabeu, dissabte hora baixa, nostàlgia i temassos en José M.
6: I el vespre una proposta musical ben diferent a Menorca. Rengue dengue, rengue dengue, rengue dengue, rengue dengue. Va en buggy per la playa, va en buggy, en un buggy per la playa le vi.
7: Yo no barro, yo narro, mi rollo brillo, chico con estilo sencillo. I ara anem cap a Eivissa, on encara queda festa.
6: Però no varen fer closings de totes les sales la setmana passada.
7: De quasi totes. Encara tenim propostes interessants. Divendres, per exemple, tenim a Andrés Campo o Tantra Eivissa amb un All Night Long.
6: Una sessió especial perquè Andrés Campo punxarà tota la nit.
7: Sí, Aina, jo t'he dit que ho he hagut de fer qualcun pic quan començava i la veritat que no ho recomano, això. I dissabte hora baixa tenim una proposta a l'aire lliure.
6: Sí, i aquesta m'agrada especialment perquè és un altre ambient. Dissabte, de les 5 de hora baixa fins a mitjanit, el Parc Reina Sofia d'Altvila acollirà One Last Summer Dance amb la proposta Hippie House XXL.
7: I tot això amb entrada gratuïta.
6: Que ja raro això, Eivissa.
7: I a més trobant noms com Manu González, Francisco Holendés, que faran un set conjunt a més de Leyo, Robert Peinado, Nelia Candisha, no sé si dic algun nom bé, me sap molt de greu. En definitiva, una bona oportunitat per gaudir house fora del club.
6: I ja ho sabeu, si sou d'electrònica, a Eivissa encara no ha dit la darrera paraula.
7: Acabam, com sempre, aquest repàs per Mallorca.
6: A on te toca punxar avui, Víctor?
7: Bueno, avui estaré en els feeds amb en John Zeta. No sé si te sona aquest nom.
6: No, la veritat, no en té ni idea.
7: Bueno, en sa màgia, a la ràdio, te posaré una cançó seva, mem, si així te sona un poc més. Disfrutemos el momento. Que no sé si después sea un recuerdo. Mi silencio grita todo lo que siento. Me hablo solo pa' que el mal este tormento. I Aina, què t'ha parescut en John Zeta?
6: Bé, la veritat és que hi ha música per tots els gustos. Jo, si he d'escoltar qualque cosa, crec que en triaré una altra, però vaja, ho fa molt bé, ho fa molt bé.
7: Bueno, si no, tenim alguna cosa més a Inca, no?
6: Sí, a Inca tenim el Mallorca One Season Fest, que se celebrarà divendres i dissabte al quarter general Luque.
7: Amb entrada gratuïta i dos escenaris per on passaran artistes com Negre, Cariño, Caravana i Puño Dragón, entre molt d'altres.
6: Negre Bous m'agrada més que aquesta que m'has sí. posat abans. I dissabte també tenim una cita Overclub amb la festa Danzu Takeover, on trobarem Mariano Melino, entre altres artistes.
7: En canvi, si sou més de música en directe, es gremi hi haurà un concert Las Pelotas i Cruzando el Charco, dues bandes molt reconegudes del rock argentí.
6: Així que ja ho sabeu, aquest cap de setmana a Mallorca també tenim música per triar i remenar.
9: Som d'una illa on sa vida passa temps ralentitzat. Una terra que t'enfonsa un bucle de tranquil·litat.
7: Acabam amb una recomanació personal. Ells són Changuito.
10: Hola a tothom, som en Joan Changuito i vos deixen sa cançó Constel·lacions. Espero que vos agradi i sobretot que vos doni molt bona energia. Una abraçada ben forta.
6: Constel·lacions, m'encanta aquesta cançó. De fet, vàrem anar amb la meva família a escoltar-los en directe i va ser una passada. Transmetre una vibra a aquesta cançó que és brutal.
7: Sí,
6: amb aquesta vibra mos podem acomiadar.
7: És un temazo, això, per acabar, jo crec.

0: Gràcies, Víctor de H, per totes aquestes recomanacions que tenim aquests pròxims dies. La veritat, que qui s'avorreixi és perquè vol, perquè de cites en té per regalar i vendre.
1: Això mateix, Aina, que encara que l'estiu s'acabi, la música continua. Adéu!

0: Las pensiones en precampaña afinan el oído 10 millones de pensionistas y los que vendrán 2 de la tarde, 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
2: Yo quiero trasladar a los pensionistas de hoy y de mañana absoluta tranquilidad.
3: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó.
0: El gobierno llama a la tranquilidad de los pensionistas, el PP mensaje doble, a otros esto es un tema innegociable y a los suyos se acabó, no hay debate. La sostenibilidad del sistema ha entrado en la refriega política, las respuestas y posiciones de PSOE y PP desde Bruselas. Por el gobierno, enviada especial Sandra Gallardo, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Sánchez, llevando la precampaña a un tema propicio para él que decantó la balanza en 2023. Las pensiones, ve en PP y en Vox una intención oculta, recortarlas.
2: Es decir, que el plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar los a los pensionistas su jubilación.
4: Enseñan la patita, remata en redes el ministro Puente. El presidente se compromete a revalorizarlas con el IPC antes de que termine el año. Después de las elecciones, ha precisado Carlos Cuerpo en Televisión Española. Sánchez en Bruselas, en modo campaña, explica la elección de Margarita Robles como su número dos. Ministra con pocos amigos en el gobierno, pero total confianza del presidente.
2: Porque siempre Margarita ha estado ahí en los momentos difíciles, en todos los ámbitos, tanto desde el punto de vista político, institucional, como desde el punto de vista personal.
4: Candidaturas que se van cerrando, rematando, respalda Sánchez a su uno por Lleida, Montse Mínguez, pese a los negocios inmobiliarios de su pareja, y sigue estudiando alianzas de izquierdas para las listas al Senado.
0: Gracias, Sandra. Rosa Perarnau, la precampaña se juega en Bruselas. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Carlos.
0: En Bruselas, donde Feijóo ha tratado de zanjar ese debate sobre el futuro de las pensiones.
5: Sí, ya lo hemos escuchado. Son innegociables, que se seguirán, ha dicho, revalorizando conforme al IPC y garantiza la viabilidad del sistema después de que su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, lo pusiera en duda. David Fernández, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Y Feijóo intenta dar carpetazo a una polémica en la que ya se enredó en las últimas elecciones y que le puede hacer daño porque hay más de 9 millones de pensionistas.
3: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad. Sin duda.
6: Se revuelve Feijóo ante el ataque de los socialistas. Dice que fue un gobierno del PSOE con el voto de Sánchez el único que congeló las pensiones. Palabras del líder popular desde Bruselas, donde ha prometido una investigación sobre lo ocurrido en Ceuta. Asegura que si llega a la Moncloa será un presidente fiable, no como Sánchez. Por eso desliza, Meloni ha impuesto controles Schengen a España, pero con él, dice, esto no ocurriría.
0: Luego lo ampliamos a partir de las 2:30. Contamos cómo valoran todo ese debate sobre las pensiones en la Coordinadora Estatal de Pensionistas, Leopoldo Pelayo, portavoz en Mediodía.
7: Exigimos a cualquier gobierno, independientemente del que fuere, un IPC análogo, homologado al salario mínimo interprofesional.
0: Y la izquierda sigue enredada en su candidatura, menos de 48 horas para que concluya el plazo para registrar coaliciones. Rosa, Podemos prácticamente cerrado ya la puerta a entrar en Frente Amplio.
5: Sí, los morados siguen apostando por el tándem Rufián-Montero, pero fuera de Madrid y Barcelona sí negocian listas conjuntas con los partidos que ya integran Frente Amplio. Yone Belarra esta mañana aquí en Radio Nacional.
8: Fuera de Madrid y fuera de Barcelona hay muchísima España, hay muchísimo Estado español, y ahí Podemos ha estado trabajando desde hace muchísimo tiempo en acuerdos de unidad para que no se pierda ni un solo voto de izquierdas, que yo creo que es lo que nos está pidiendo la gente.
5: Belarra reprocha a Ada Colau que no haya aceptado unas primarias para elegir al cabeza de cartel de Frente Amplio, y la exalcaldesa señala a Rufián.
9: A qué fácil la batalla de dentro del partido, porque yo creo que irte a la ascendencia ahora te la forza.
5: Al que le pide que aproveche su tirón electoral para dar la batalla dentro de Esquerra para lograr una candidatura única antifascista.
0: Y con este todo panorama sobre la mesa en Madrid, segundo día de huelga indefinida en defensa de una educación pública de calidad. Miles de profesores siguen ahora mismo rumbo a Cibeles, una marea verde que ha cortado la plaza por completo. Micrófonos de Mediodía, Lorena Rodríguez, buenas tardes.
10: Buenas tardes, sí, una marea verde ya, lo que empezó como una concentración frente a la consejería sube por la Castellana, dirección hacia el norte. Estamos muy cerca de llegar a la Plaza de Colón. Aquí se concentran cientos de profesores que piden una educación pública de calidad. Son profesores que dan clases en colegios e institutos de la Comunidad de Madrid y que salen a la calle para pedir mejoras en sus centros de trabajo. Algunos denuncian situaciones precarias y quieren que todo esté mejor. El seguimiento de la huelga, nos dice el comité organizador en estos momentos, en esta segunda jornada, es del 60%.
0: Y el día nos deja también esos sonidos de la vergüenza que publica el diario.es, en los que militares desplegados en Ceuta alardean de dar palizas a migrantes. Defensa lo investiga. Mar Lupeón, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Unos audios que recogen una conversación entre tres militares desplegados en la ciudad autónoma. Entre risas describen supuestas agresiones a migrantes con expresiones como sin guantes mola más porque suena, pero con guantes duele. Fuentes del Estado Mayor de la Defensa reconocen que han conocido la existencia de estos audios a través de la prensa y prefieren no entrar a valorarlos porque, insisten, hay una investigación en curso, la que se abrió el pasado mes de septiembre y de la que no se conocen novedades. Fuentes del Ministerio aseguran que estas imágenes no afectan a las pesquisas ya abiertas, aunque admiten que se ha consultado con la autoridad competente y que la comunicación con el mando de operaciones, el responsable directo del despliegue en Ceuta, es permanente. Es a este organismo al que Defensa instó a depurar responsabilidades tras conocerse el informe de Amnistía Internacional que recogía ya testimonios de presuntas agresiones. Un documento que el propio Ministerio entregó a la Fiscalía y a un juzgado de Ceuta el pasado 30 de septiembre. La ONG ha enviado una carta a la ministra Robles para conocer si los militares implicados han sido apartados del servicio ante la ausencia de explicaciones por parte de Defensa.
0: Sobre el debate político de Ceuta, y un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la denuncia de tres personas por el incidente del gas pimienta en el Congreso.
5: Sí, el bote que mostró la diputada del PP, Ana Vázquez, y que acabó provocando la intoxicación de varias personas. El juez debe decidir ahora si hay suficientes indicios para abrir una investigación. De momento ha pedido a los denunciantes que aporten el correspondiente parte de lesiones.
0: Y sobre tribunales, una última hora, la jueza Beatriz Diezma, que investigó al hermano de Pedro Sánchez, acaba de denunciar que la siguieron al salir de declarar de la Audiencia Nacional. Gemma Alfaro, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Se ha denunciado un seguimiento a su coche del exmagistrado José Luis Sánchez Tejada, según el relato casi de película que la jueza hizo en una comisaría de Badajoz este martes, el día en que compareció como perjudicada en la Audiencia Nacional el 8 de octubre. A su llegada a Badajoz, por la tarde, un coche blanco la siguió a ella y a sus hijas menores de edad en el trayecto entre el aeropuerto de Talavera la Real a su domicilio. Asegura que no pudo ver la matrícula, pero afirma que en el momento en que se puso en paralelo el otro vehículo, vio a Sánchez Tejada. Ella afirma que no sabe cómo podía conocer que iba a hacer ese trayecto y dice en la denuncia que teme que pueda haberle colocado un localizador o un GPS en su coche particular. El juez Pedraz, tras recibir esta denuncia, ha dado traslado a las partes. Sánchez Tejada, cercano al grupo de la conocida como Fontanera del PSOE, para desestabilizar causas judiciales que afectasen a Ferraz, está citado a declarar como investigado por coacciones el próximo 28 de octubre por amenazas a Viedma y por supuestamente contactar con un clan del narcotráfico para eliminarla.
0: En Sevilla, la Fiscalía de Menores ha terminado la investigación sobre el suicidio de Sandra Peña.
5: La adolescente de 14 años que se suicidó hace justo uno, víctima de bullying en el colegio, la Fiscalía ha presentado cargos contra dos de las supuestas acosadoras. Ángela Ruiz.
13: El Ministerio Público aprecia indicios de delitos por el presunto trato degradante al adolescente y sus consecuencias en la salud mental. Ana María Tárrago, fiscal superior de Andalucía.
14: Y en esa instrucción se investigaba en un principio a tres menores. Respecto de una se ha solicitado el sobreseimiento provisional y respecto de las otras dos se ha solicitado la audiencia respecto de un delito de trato degradante y de lesiones psíquicas.
13: Son conclusiones provisionales, por lo que las menores siguen gozando de presunción de inocencia. Cuando sean firmes, la Consejería de Educación podrá valorar medidas contra el colegio que podría perder su concierto.
0: Y ha sido encontrado en el mar el cuerpo de Rami, el niño de 12 años con autismo, desaparecido el pasado día 4 durante las lluvias torrenciales en Granollers.
5: El cadáver ha aparecido entre un punto entre Sitges y Castelldefels. Rami, víctima de ese episodio de precipitaciones anómalamente fuertes en Cataluña.
0: Y se aproxima, atención, un cambio brusco de tiempo.
15: Voy en chanclas sin tirantes, no sé.
16: Muchísimo calor, demasiado, muy mal.
0: Se acercan lluvias, Jacob Petrus, intensas en el litoral mediterráneo peninsular y en Baleares.
17: Intensas, persistentes, extensas, sobre todo se darán durante el fin de semana, entre domingo y lunes, y fácilmente podrían acumular más de 100-150 litros en amplias zonas de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, de las Islas Baleares o de la región de Murcia, donde mañana ya tendremos algunos chaparrones tormentosos, especialmente a partir de mediodía. Los de mañana pueden ser un poquito más intensos en Andalucía Oriental, todavía con vientos fuertes de levante en el estrecho, en el interior peninsular mañana con más nubes de evolución y algunos chaparrones dispersos, y en Galicia y en el Cantábrico con cielo muy nublado que ya esta tarde quedará totalmente cubierto, mañana con lluvias débiles como también pueden darse al norte de las Islas Canarias, y todo esto acompañado por un brusco descenso de las temperaturas, de las que tuvimos ayer a las que tendremos el lunes, posiblemente más de 10 grados.
0: Y en los deportes, España tendrá nuevo capitán de la Copa de en 2027, Alex Pita.
18: Es la gran noticia del día. David Ferrer ha anunciado que no será el capitán a partir de 2027. Recordemos que España buscará la Copa Davis el 26 de noviembre contra Austria, pero será la última de David Ferrer como seleccionador.
0: Pues lo contamos y lo ampliamos todo a partir de las 2:30. Se quedan ahora con la información territorial.
19: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Islas Baleares.
20: Bon dia, són les 2:10. La Policia Nacional continua investigant l'incendi a l'assentament irregular de caravanes a l'aparcament de les piscines municipals de Sonuo, a Palma. Un home d'uns 30 anys va ser detingut ahir i avui els tècnics municipals han retirat tots els elements inflamables presents a la zona. L'Ajuntament assegura que per ara no forçarà el desallotjament de l'assentament. Entre els residents, alguns, com n'Andrés, asseguren que van passar por i que cercaran un altre lloc on anar a viure.
21: Yo sé que me voy a ir porque la verdad no me apetece seguir viendo este tipo de cosas. Esto va de mal en peor. No hay ningún tipo de control tampoco aquí.
20: Avui és dijous, 15 d'octubre. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Xavi Àrab. El PSC confia que es confirmi la unitat de l'esquerra al Senat.
22: Les negociacions amb Més haurien d'arribar a bon port les pròximes hores perquè demà finalitza el termini per registrar coalicions de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. En la presentació de la seva candidatura al Congrés, Francina Armengol fa una aposta per la unitat progressista per frenar l'extrema dreta.
20: El Congrés, en canvi, es manté la incògnita sobre si hi haurà front ampli.
22: Continuen les negociacions entre Podem i Ara Més. Ara mateix, el principal escull és que la formació morada exigeix que, en cas d'aconseguir un escó, el seu candidat l'ocupi durant 2 anys. Més per Mallorca ha convocat una assemblea avui capvespre per sotmetre l'acord que es pugui tancar en les properes hores el vot de la militància.
20: I en els esports?
22: El Mallorca arribarà dissabte a Eibar amb Pablo Torre i Sumaoro. La participació dels dos jugadors estava en dubte després de la participació al marge ahir del francès i l'absència de Torre. L'entrenador mallorquinista ha confirmat que tots dos seran a Ipurua. Arnau Puigmal, en canvi, té unes petites molèsties i està pendent de més proves.
20: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
23: Bon dia. Avui predominen els intervals de núvols a Balears, amb cel més cobert a les Pitiuses i probabilitat d'alguna precipitació feble i ocasional, preferentment de les illes d'Eivissa i Formentera. Pel que fa a les temperatures, avui sense canvis o en lleuger descens les màximes, s'esperen de 26 graus a Palma i Formentera, 25 de màxima a Eivissa, 24 a Mahó. Demà continuen els intervals de núvols amb probabilitat d'alguna precipitació feble i ocasional preferentment a l'illa de Menorca i també a primeres hores del matí possibilitat d'algun banc de boira. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes gairebé sense canvis, les mínimes seran de 20 graus a Formentera, 16 de mínima a Palma, Mahó i Eivissa. La situació meteorològica s'espera que comenci a canviar a partir del dissabte a la tarda i especialment cap al diumenge amb la influència d'una dana sobre el nord-est peninsular que podrà comportar pluges localment molt fortes i amb acumulats importants, a més d'un descens notable de les temperatures i amb inestabilitat que es podria estendre durant el dilluns i la pròxima setmana. És una informació d'AEMET.
20: Ho dèiem en portada, un home de 30 anys ha estat detingut en relació amb l'incendi que ahir va cremar 3 caravanes a l'assentament situat a l'aparcament del poliesportiu de Sonuo, a Palma. La investigació continua oberta per tal d'esbrinar la motivació del foc, però es dona per fet que va ser intencionat.
22: Les flames se varen iniciar en una caravana que estava aparcada on hi vivia una família i se varen estendre a altres 2 vehicles més. Recordem que 4 persones han hagut de ser reallotjades pels serveis socials de l'Ajuntament, que ha donat 48 hores per retirar els elements inflamables i qualsevol element de l'exterior dels vehicles. Cort, pel moment, descarta desallotjar el recinte. Javier Bonet, tinent de batlle de l'Ajuntament de Palma.
24: Ara mateix no se té previst que aquest assentament se pugui desallotjar o s'hagi de desallotjar, però el que sí que faim és posar ordre, i posar ordre bàsicament per evitar que pugui haver un altre incendi.
22: Més per Palma assegura que estarà molt vigilant perquè l'Ajuntament no aprofiti la circumstància per desallotjar. Neus Trullol és la portaveu de Més per Palma.
25: Si es Batlle Martínez i el Partit Popular volen acabar amb els assentaments de caravanes, han de garantir habitatges dignes i assequibles, en lloc de defensar els interessos dels fons voltor. Avui, per desgràcia, el principal desnonador de Palma és el seu propi Batlle. Ja ho va fer amb l'antiga presó i no volen que ho tornin a fer amb Sonuo.
22: Entre els residents també creix la incertesa per si els ordenen partir. N'Andrés assegura que ha augmentat la inseguretat.
21: Yo sé que me voy a ir porque la verdad no me apetece seguir viendo este tipo de cosas. Esto va de mal en peor. No hay ningún tipo de control tampoco aquí.
22: Des del passat mes d'agost, l'Ajuntament tanca el recinte durant els vespres i ara preveu instal·lar una tanca a un dels costats del pàrquing que queda obert per evitar que arribin més caravanistes. Ja hi ha prop de 200 vehicles.
20: Ferrantín Armengol es mostra optimista sobre les negociacions amb Més per presentar candidatures conjuntes al Senat. L'acord s'hauria de tancar en les pròximes hores perquè demà finalitza el termini per registrar coalicions. Per cert que fa uns minuts la formació ha fet públic que proposarà Catalina Cladera, actual portaveu al Consell de Mallorca, com a candidata a la Cambra Alta. Amador Bausà, bon dia.
1: Bon dia. Al Congrés, Armengol liderarà una candidatura que assegura surt a guanyar. El diputat menorquí Marc Pons serà el número 2 de la llista, mentre que l'eivissenca Milena Herrera, actualment diputada al Congrés, serà la número 3. Armengol confia que les negociacions per tancar candidatures conjuntes al Senat fructifiquin perquè, segons ha assegurat, la Unió de les Esquerres és l'estratègia més adequada per frenar la dreta i l'extrema dreta.
2: Els socialistes de les Illes Balears estem plenament convençuts de que aquestes negociacions en el Senat han de fructificar de forma positiva. Jo el que li puc dir és que no quedarà per nosaltres, i que no quedarà per nosaltres, que puguem fer candidatures conjuntes a les quatre illes, no quedarà per nosaltres. Estem full time fent feina amb aquesta direcció.
20: I a tot això continuen les negociacions per tancar una candidatura conjunta de l'esquerra alternativa al PSOE al Congrés. Ara mateix el principal escull serien les exigències de Podem de repartir l'escó durant la legislatura. Enrique Mas, bon dia.
3: Bon dia. La formació morada cediria el número 1 de la llista ara més, però exigiria anar de número 2 i que en cas d'aconseguir un escó, el seu candidat l'ocupés durant 2 anys. Aquest cap vespre Més per Mallorca ha convocat una assemblea perquè la militància validi un possible acord que es tanqui en les pròximes hores. També s'han de pronunciar la resta de formacions que integren ara Més, Més per Menorca i ara Eivissa. Des d'aquesta darrera formació, Josep Antoni Prats assegura que l'important és que la llista la lideraran els sobiranistes.
4: Esperem a veure quins són els resultats finals de les negociacions que hi ha en marxa i esperem que vagin a bon port. Estem convençuts de que s'arribarà a un acord per a la candidatura al Congrés també. Estem convençuts de que hi haurà una paperata forta liderada per ara Més en el Congrés i que la gent de les illes tindrà l'oportunitat de votar-la també.
20: L'esquerra eivissenca ja ha presentat la seva candidatura unitària per les eleccions al Senat. Repeteix Juanjo Ferrer, que ja va ser senador els primers 3 anys d'aquesta legislatura i que enguany ja només es presentarà per Eivissa, ja que Formentera tindrà senador propi a partir de la propera legislatura. Ignasi Gras.
6: Els partits d'esquerra d'Eivissa han presentat aquest dijous la seva candidatura unitària per al Senat. Serà l'independent Juanjo Ferrer, qui ja es va presentar i ja va ser senador per Eivissa i Formentera la passada legislatura. Enguany, PSOE, Esquerra Unida, Sumar i ara Eivissa integren aquesta coalició que Podem també dona suport, tot i que de moment no ha confirmat si en formarà part. Juanjo Ferrer, candidat al Senat.
7: I crec que és un moment important perquè totes les forces que ens han donat, que ens donen recolzament, que donen recolzament a la candidatura, pues que siguin conscients del moment històric i tan important en el que estem. A part d'això, evidentment, nosaltres defensarem sempre Eivissa, els eivissencs, les eivissenques, el nostre tarannà i les nostres institucions i la nostra cultura, la nostra llengua, allà on anem.
6: Formentera, per la seva part, comptarà per primer cop amb un senador propi, ja que fins ara el compartia amb Eivissa.
7: No és tornar a guanyar, perquè aquesta vegada és una candidatura diferent a l'anterior, perquè, com deia, només és Eivissa, i mirar de continuar posant en valor la nostra illa i la nostra gent, especialment en l'habitatge, evidentment.
6: En el cas de Formentera, des de l'esquerra confirmen que encara es troben en negociacions per presentar-se en una llista unitària, tot i que encara no han anunciat qui serà el candidat.
20: I encara en clau política, una notícia que hem conegut fa uns minuts. El senador per Mallorca, Pere Joan Pons, serà el nou delegat del govern a les Illes. Substituirà Alfonso Rodríguez, qui, recordem, va presentar la seva dimissió aquest dimarts per centrar-se en la candidatura a la batllia de Calvià.
22: Està previst que el relleu es faci efectiu al Consell de Ministres dia 27 d'octubre. Nascut a Palma, Pere Joan Pons és llicenciat en Ciències de la Informació i en Dret. Actualment, a més de senador per Mallorca, és vicepresident de l'Assemblea Parlamentària de l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa i també membre de l'executiva del PSIC-PSOE. També va ser cap de llista del PSOE per les Balears a les eleccions generals de l'any 2016.
19: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
20: L'EMET alerta que una dana podria causar precipitacions molt intenses a les Balears aquest cap de setmana, una situació meteorològica molt inestable que vindrà acompanyada d'una baixada de les temperatures.
1: Protecció Civil i Emergències demanen prestar una atenció especial a les actualitzacions dels pronòstics perquè la situació serà molt inestable. Els organismes asseguren que, amb la informació actualment disponible, la situació més probable és que l'episodi de precipitacions intenses comenci dissabte i s'intensificarà, volíem dir, a partir de diumenge fins dimarts. Es preveuen acumulats importants i inundacions.
20: I avui acaba la temporada del risc d'incendis forestals, en el que d'un any s'han cremat 36 hectàrees en un total de 86 incendis. La superfície cremada gairebé triplica la de l'any passat, però tot i així està per sota de la mitjana dels darrers 10 anys, tot en una campanya marcada per unes condicions meteorològiques extremes.
3: La majoria dels incendis d'enguany s'han produït a Mallorca, però han estat sinistres d'escassa entitat, amb una mitjana de poc més de mitja hectàrea. Durant la temporada de risc d'incendi, del risc d'incendis, és a dir, des de dia 1 de maig fins avui s'han cremat 32 hectàrees en 72 incendis. El 40% correspon a superfície arbrada. El conseller assegura que l'augment de la conscienciació ciutadana i la ràpida intervenció ha estat clau per evitar que els incendis hagin anat a més.
8: De tenir mitjans preparats i que en cas de veure un poquet de fum, mobilitzar. No esperar a veure menys què passa, no veurem, sinó immediatament la brigada, mos estimem més que la brigada arribin allà i no sigui res i tornin, que no esperar a veure menys com va, perquè després és molt més mal d'aturar.
3: Més del 90% dels incendis han estat causes per l'activitat humana, ja sigui per negligències, accidents o actes intencionats, i un 1% per causes naturals, com ara els llamps.
20: I el govern es planteja ampliar el paquet d'ajudes al sector primari davant la dramàtica situació que pateix per la pujada de preus del combustible per mort de la guerra de l'Orient Mitjà. Així ho ha traslladat el vicepresident i conseller d'Economia, Antoni Costa, a les organitzacions agràries i de pescadors amb les quals s'ha reunit avui de matí. Un nou pla de xoc que el sector considera imprescindible per sobreviure.
22: El gasoil agrícola s'ha incrementat un 60% en els darrers 8 mesos i moltes empreses, diu el secretari general d'Unió de Pagesos, facturen la meitat que abans de la guerra. Es dona la paradoxa, exposa Sebastià Ordines, que han vingut un 2,6% més de turistes que l'any passat i la partida destinada a manutenció als hotels i restaurants ha augmentat un 0,6%. Però el consum de producte local està en mínims històrics i molt per davall del 3% que marca la llei. Demana que s'incrementin les inspeccions per fer complir la llei i un pla d'acció per donar sortida a la producció.
9: Si venen més turistes i augmenta la partida de manutenció, totes les explotacions agroalimentàries n'haurien de donar compte d'aquest augment de ventes. Això no està passant, ve més gent, gasten més en menjar, però totes les explotacions agràries facturen menys que l'any passat. Hem de pensar que amb una facturació d'un 50% menys respecte a l'any passat, no hi ha cap empresa que pugui sobreviure.
22: Exposen que l'efecte de la insularitat ja suposa un sobrecost de producció del 30% respecte de la península i que la PAC reduirà les ajudes un 20% el 2028. Demanen un pla de xoc perquè temen que la situació es converteixi en estructural. Xisco Salvat, director gerent de Saja.
10: De la situació actual és dramàtic. Els costos de producció estan per amunt. Tenim un costo de producció que van pujant i un finançament que a futurs va baixant. La situació se pot agreujar en els pròxims 5 anys. Hem xerrat de fer un pla de xoc per tal de veure les mesures per afectar un poc la situació actual.
22: El petroli que empeny les barques d'arrossegament s'ha incrementat un 100%. El vicepresident de les confraries de pescadors demana mantenir les ajudes al combustible i aplicar exempcions de taxes portuàries. És José Castillo.
11: La radiografia és dramàtica en aquest aspecte. Hi ha hagut barques que han estat aturades en plena temporada, que és quan els preus més alts estan i quan haurien d'estar treballant cada dia. Hi ha hagut barques que han reaccionat els dies i han estat aturats durant la setmana, un o dos dies, per poder mantenir els preus i minorar el consum una mica.
20: I avui és el Dia Mundial de la Dona Rural. A Menorca, el camp evoluciona. Cada vegada hi ha més pageses assegurades amb drets de cara a la jubilació. El futur del sector també passa per les que avui comencen a estimar aquest ofici. Clara Ceballos.
12: A la finca de Cavalleria Vella, Cristina Oliver s'encarrega de l'elaboració artesanal del formatge. És una de les tasques d'aquesta jove menorquina que ha fet del camp el seu ofici. L'escoltam.
14: La meva família va al·lucinar un poc perquè jo soc l'única de la família que m'agraden els animals
5: però bueno, ara que ja ho tinc bastant tot aclarit i tot fet, doncs estan molt orgullosos d'haver pogut construir tot això.
13: Ara aquesta vinculació amb la feina de camp també reflecteix en les seves filles, que ja l'ajuden en les tasques diàries de la finca.
5: La meva filla en 5 anys me prepara un poal de fiança, no sé què, ella sol i surt d'ella. Jo mai li he dit ho has de fer o no ho has de fer, li surt d'ella i ho he vist des de petita.
13: El relleu generacional també depèn de les condicions laborals. Després de 30 anys al sector, la presidenta de FACME, Cristina Pons, n'ha vist l'evolució.
14: Cada vegada anem avançant, per exemple, la generació de sa mamà, de ses ties, pues no saben assegurades. I en canvi jo ja sí, i les més joves encara, vull dir, també més.
13: Una evolució que encara té recorregut, però que posa de manifest la importància que la feina de les dones al camp sigui reconeguda.
20: I continua l'arribada de pasteres a les Balears.
22: Aquesta matinada s'ha rescatada una nova embarcació a Formentera amb 17 persones a bord i poc abans de la mitjanit, 8 persones d'origen magrebí eren interceptades ja en terra a la colònia de Sant Jordi, a Mallorca. En les darreres 24 hores han estat 58 els migrants que han arribat a les Balears a bord de 4 barques. Enguany ja han arribat 369 embarcacions procedents d'Algèria amb 6.698 migrants, un augment d'un 9% respecte de l'any passat, que en aquestes alçades de l'any, segons va denunciar ahir el govern.
20: I quan són les 2:26, és moment de donar pas a la informació esportiva.
3: El Mallorca arribarà dissabte a Ibar amb Pablo Torre i Sumaoro. La participació dels dos jugadors estava en dubte després de l'entrenament al marge i del francès i l'absència de Torre. L'entrenador mallorquinista ha confirmat avui que tots dos seran a Ipurua. Luis García parlant primer de Pablo Torre i després de Sumaoro.
15: Ha entrenado hoy con total normalidad, sin ningún tipo de secuela con respecto a ese tema. Así que está totalmente disponible para el partido de Ipurua.
16: Sí, apuesta está mejor, ha hecho entrenamientos parciales. Es cierto que todavía queda tiempo y yo creo que va a poder llegar al partido. La verdad que está trabajando bien, con alguna molestia, pero creo que va a llegar al partido.
3: Referent a les possibles baixes per aquest partit, Luis García ha assenyalat que Arnau Puigmal té unes petites molèsties i està pendent de més proves del rival, un Eibar que es troba segon a la classificació. El tècnic mallorquinista ha destacat la dificultat del camp d'Ipurua.
16: Está claro que vamos a enfrentar un muy buen equipo en un contexto un tanto especial, donde ellos se encuentran muy cómodos y que encima pues es un equipo que está en una posición privilegiada porque se lo han ganado y porque han hecho resultados para poder estar ahí.
3: I en bàsquet, Bava Miller tanca la pretemporada de NBA amb una gran actuació. L'Aler Parmesa ha fet 15 punts, 5 rebots i 2 assistències en la victòria dels seus Los Angeles Clippers contra Denver Nuggets. Miller ha realitzat una pretemporada molt positiva amb l'equip californià, amb més d'11 punts i 5 rebots de mitjana en menys de 20 minuts. Ara el jugador de 22 anys es prepara per al seu debut a l'NBA dilluns que ve.
20: I avui a la cultura parlam d'Antònia Font.

0: La formació mallorquina torna a ocupar un lloc destacat en la història de la música en català.
1: El seu àlbum Alegria, publicat l'any 2002, encapçala la llista dels 400 millors discos en català del segle XXI, elaborada per la revista Ende Rock, una selecció que repassa els treballs més destacats publicats entre 2001 i 2025. La classificació s'ha fet a partir de les votacions de 50 periodistes i especialistes musicals de diferents generacions. Després d'Alegria, el segon lloc és per a 10 milles per veure una bona armadura, de Manel, mentre que Agost, de Els Pets, ocupa la tercera posició. Ara bé, el reconeixement d'Antònia Font no es limita al primer lloc. La formació mallorquina compta amb 5 discos entre els 400 seleccionats.
0: I altres cites culturals destacades per avui.
1: Festival Internacional Còmic Nostrum 2026, el casal Casmetge Cifre es presenta avui l'exposició El Víbora contra Cultura en Vena. Serà a les 11 amb la participació, entre d'altres, de l'autor il·lustrador vinculat a la revista Francesc Capdevila. I a la mateixa hora, el director del Colònia Palma Muntanya Film Fest, Bartomeu Tomàs, presentarà la programació de l'edició número 17 del festival. I a la sala Albert Camus de Sant Lluís a Eivissa es representarà avui En Blanco, una obra on Begoña Hidalgo interpreta un cos amb els primers efectes de l'Alzheimer. Serà a partir de les 8, l'entrada és gratuïta i l'aforament limitat.
0: Idò, amb aquestes propostes culturals i sobretot amb alegria ens acomiadem per avui. La informació local torna a...

0: información en el anuario del próximo año. Bueno, esto es una versión en directo de Dos Cruces, el bolero compuesto por Carmelo Larrea, que Los Planetas ha tocado últimamente en sus conciertos. Y ojo, noticia bomba para los fans de Los Planetas, de Jota y compañía, Ana.
1: Sí, porque el grupo granadino ha anunciado hoy que precisamente esta versión, pero ya grabada en estudio, será el adelanto de su nuevo disco, del que todavía no tenemos más datos. Lo que sí sabemos es que la grabación de Dos Cruces estará disponible en plataformas a partir del próximo 23 de octubre.
0: Décimo disco de estudio de Los Planetas, que se venden caros. Llevaba un tiempo sin grabar con ellos y esperando al ganador del premio Planeta. Nos quedamos en Azurita, gracias.
1: A vosotros.
0: 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias.
2: Radio Nacional de España, las Illes Balears. Serveis informatius.
3: Com estàu? Molt bon vespre. Falten 10 minuts per les 8. Pere Joan Pons serà el nou delegat del govern en substitució d'Alfonso Rodríguez, que va anunciar la seva dimissió dimarts. Pons arriba al càrrec amb feines pendents. Les plataformes Menys Turisme, Més Vida i Terra Ferida lamenten que la sortida de Rodríguez es produeix més de dos mesos després de les càrregues policials de la manifestació contra el turisme massiu del 26 de juliol, un temps en què, diuen, encara no s'han esclarit els fets. Així, amb la crònica política encetam, l'informatiu vespre d'aquest dijous dia 15 d'octubre. Abans, però, volem conèixer la previsió del temps per demà. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Oriós.
4: Demà s'esperen intervals de núvols a les Balears, en general amb predomini dels núvols alts, i a l'illa de Menorca, amb cel més cobert i amb possibilitat a partir del migdia d'alguna precipitació feble, aïllada i ocasional. També durant el matí, a primeres hores, baixa probabilitat a les illes d'algun banc de boira. Pel que fa a les temperatures, demà, amb pocs canvis, les màximes s'esperen de 26 graus a Palma i Eivissa, 25 de màxima a Mahó i Formentera. Les mínimes a la matinada seran de 20 graus a Formentera, 16 de mínima a Palma, Mahó i Eivissa. A partir del dissabte comença a canviar la situació meteorològica, especialment cap al diumenge, amb la influència d'una dana sobre el nord-est peninsular, que podrà comportar pluges molt fortes i acumulats importants, com diem, el diumenge, a més d'un descens important de les temperatures. La inestabilitat podria estendre's també durant la pròxima setmana, durant el dilluns i en endavant. Pel que fa al vent, demà s'espera que bufi fluix variable amb brises costaneres febles a la tarda. És una informació d'EMET.
3: Gràcies, Jordi. Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 21 graus a Mahó i 23 a Palma, a Eivissa i Formentera. I també volem saber com circula hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Clàudia Zavala. Bon vespre.
5: Sí, muy buenas tardes. En estos momentos la circulación por las principales carreteras de Mallorca es normal y sin incidencia. Solo destacar un poco de circulación lenta en la vía de Cintura en sentido aeropuerto a la altura de Son Hugo. Y en la autopista de Inca, en la llegada a Palma, tenemos también un poco de circulación lenta. Es todo por el momento. Buenas tardes.
3: Gràcies, Paula. Rebeu, Clàudia, volíem dir, rebeu salutacions de Víctor Bejarano, el control tècnic, i de qui us parla, Xavi, ara. Les plataformes Terra Ferida i Menys Turisme, Més Vida exigeixen al nou delegat del govern a les Balears, Pere Joan Pons, que dugui a terme i faci pública la investigació sobre les càrregues policials que varen tenir lloc després de la manifestació contra la massificació turística del passat dia 26 de juliol. En una publicació realitzada a les xarxes socials, amb dues organitzacions han denunciat que més de dos mesos després dels fets encara no s'han depurat responsabilitats. Lamenten que Alfonso Rodríguez, que va anunciar la seva dimissió dimarts per centrar-se en la seva candidatura per la batllia de Calvià, parteix sense haver acabat aquesta feina. Per això demanen a Pons celeritat en la resolució de la investigació. Són els portaveus de Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol, i de Terra Ferida, Jaume Adrover.
6: Que replengui aquesta feina, que assumeixi el que li toca fer en el seu càrrec, que és assumir les responsabilitats polítiques d'aquell operatiu policial i fer assumir les responsabilitats de qui el va dirigir directament i les policies que, per lo que tenim entès, són de València, que van encarregar brutalment contra manifestants pacífics.
7: Aquest expedient mai se va iniciar, o aquest expedient mesos després encara s'està elaborant, però vaja, en tot cas, nosaltres el que esperem és que el nou delegat del govern doni un impuls per aclarir què va passar exactament, perquè hem de recordar que tenim, jo crec que més de 50 anys de manifestacions en defensa del territori i mai havíem vist violència policial.
3: I Francina Armengol es mostra optimista sobre